Cano gacho que te mena, cago de mena, mena, cago de mena, mena, cago de mena, mena, cano gacho que te mena, cago de mena, mena, cago de mena, mena, cago de mena, mena, cano gacho que te mena.